0: La primera,
1: 40.
0: I número 1, els 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Aquí estava Juan Magán i Omar Montes. Ayer la vi, sonant a través dels 40. Així arrenquem nova hora. 10 i 3. Què tal, com estàs? Arrenquem setmana. Bueno, com a mínim les temperatures han afluixat una micona i vulguis o no, doncs sempre fa de millor dormir, faltaria més. I parlant de dormir i sobretot parlant de somnis, el que arriba ara, l'última producció, l'última cançó que ens presenta des dels Estats Units, Alex Warren.
1: Als 40, Víctor de la Torre.
0: Ens va deixar flipant amb el seu Ordinary i ara ens acosta aquest Fever Dream. How

0: M'encanta aquest final èpic, de la Rosalia, d'aquesta relíquia, una autèntica passada. Va, anem cap a dos quarts. De seguida per aquí, Ana Mena i Lola Índigo.
1: Hey guys, I'm Caio.
2: What's up, it's Ava Max.
3: Tots els èxits. Els 40.

0: Una bona manera de superar el cap de setmana sense cap mena de dubte en un dilluns com aquest és recuperar aquesta versió Tropical House que va fer Caigo i Eva Max, el clàssic de la Shakira, la versió britànica, la versió anglosaxona del seu Suerte, eh? Whatever, whatever. Molt bé, anem a per més ara mateix. Què et sembla amb el que arriba ara?
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Ara als 40.
0: Segur que el Matí se posa millor amb aquesta col·laboració més que esperada. Ana Mena, Lola Índigo, amb això que s'anomena Patitoa.

0: Aquesta va sonant per tu, el batxador de la L, Lola Índigo, Lucho RK, Màlaga i les Canàries, unides per aquesta cançó fantàstica. I parlant de cançons fantàstiques, ha picat ben fort a la porta i ha arribat el nou senzill de Teddy Swims. Ja el coneixes.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Atenció amb això perquè no deixa de sorprendre amb aquesta veu tan, tan emotiva. De fet, el tip posa el cor a cada cançó. Es diu Mr. Know-it-all. Atenció amb això, que parla d'aquestes persones que ens troben una mica de polleguera, que diuen que ho saben tot. Sempre han d'estar com l'oli, per sobre.

0: Això sí que són estiu, eh? El ventilador, banda neon, buhos i molt DJ junts en aquesta cançó que respira aquesta estació pels pors de la pell, sense cap mena de dubte. Que no robin el ventilador. I parlant de cançons d'estiu, evidentment, a part del ventilador, no hi podia faltar l'última de Quevedo al costat de l'Elvis Crespo.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: Vinga, va, que fem un vol amb xancletes i banyador i ens plantem a les Canàries, concretament en una illa meravellosa que s'anomena La Graciosa.

això s'anomena el tiramisú, eh? És la més nova de la batalla. La de la Tiana, Tiana, volia dir. Escolta'm, avui estarà amb l'Álvaro de Luna, la Leire Martínez, Marlon de Pol, la Lola Tuduri, Daniela Blasco, Piqueté Siderlan i Marcos, a Salou. Efectivament, i és que arriba a Catalunya els 40 Summer Live 2026. Ah, i demà, per cert, estarem a Cubelles, eh? Tu veuràs tota la info a la nostra pàgina web, els40.cat. Ja t'ho perdries, sobretot si vius per la zona o estàs per allà de vacances. Gaudeix-lo al màxim. Els 40. Serà genial, la gira d'estiu dels 40. Primera parada a Catalunya, Salou, avui, al passeig Jaume I, per cert.

0: 40.cat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Aquí estava Yer Lavi, la nova versió que ha fet Juan Magán al costat d'Omar Montes, d'aquell clàssico, ja un èxit indiscutible de la seva discografia i de l'electro latino de casa nostra, eh? Aquell Bailando por ahí, doncs ara la versió del 2026. Així arrenquem nova hora a través dels 40, hem superat el punt del migdia, anem directes cap a la una amb uns tamacles, amb uns èxits increïbles.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: Molt bé, 3 minuts per sobre del punt del migdia. Ara per aquí, por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Manuel Torizo. Otra

Les farem amb moltíssimes ganes aquest mes de setembre. Aquí estava The Weeknd, Blinded Lights. Per cert, avui tenim cita amb els 40 Summer Life a Salou. Sí, sí, sí, no t'ho pots perdre. Trobaràs tota la info a la nostra pàgina web per viure la gran gira de l'estiu dels 40. Ara parlant d'estiu, arriba per aquí Joan Dausà al costat de Mama Duixa.

0: Arriba ara mateix, després de Bad Bunny, un dels retorns musicals més esperats, sense cap mena de dubte. Sota el títol de Hey, That I Met You Love Me, arriba el retorn musical en aquest 2026 d'Ariana Grande, amb disc sota el braç anomenat Petal.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: De debò que és un dels regals més esperadíssims, sobretot pels seus seguidors, però per tots també, eh? Nova música, nova cançó que parla d'una ruptura amorosa, en aquest cas de la veu d'Ariana Grande.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Els40.cat.
2: It's David Guetta.
3: Hey, it's Ava Max.
0: 40.
2: 40.
0: Els 40, tots els èxits.

0: Mundial de Futbol. La festa estava garantida amb la Shakira i Parnavó i aquest Dai Dai. Escolta'm, anem cap al punt de la una. De seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb molts més dels 40 i hi torno demà a partir de les 10. Recorda que aquesta nit tenim cita a Salou als 40 Summer Live i demà a Cubelles. Tota la info als 40.cat. I ara només em queda dir-te allò de fins ens escoltem demà, sigues dolent, però només una mica.
1: Als 40. Víctor de la Torre.

0: si us pregunten, que sapigueu que aquests dos lideren la llista dels 40. Són Lola Índigo, Lucho RK, aquest el batxatón de la L. Després de 7 setmanes al xart, puja fins al número dels 40. Així és com arriba aquesta cançó. Des de Granada, Canàries, a tots els racons del planeta. I, evidentment, també lidera la llista més important, aquest del 40, l'1 Coca-Cola. Què tal, com esteu? Una i gairebé 4 minuts. Estem en directe. Som els 40. El dilluns sona molt millor en aquest estiu, preparant-nos també per aquesta nova onada de calor que ens arriba, eh? Així que, res, aquí estem.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Pel que faci falta, de seguida us parlem de coses que tenim pendents avui en aquest dilluns.

Avui dues coses importants. Una d'elles, aquesta nit estarem a Salou. Avui la primera cita de la gira als 40 Summer Live a Catalunya, a Salou. Després et dono detalls. I els artistes i tot el que passarà avui a Salou. Però abans, seguim la música, deixem

la Festa Gran de Barcelona, que celebrarem el 25 de setembre, atenció, a les 8 de la tarda, a la platja del Bogatell, amb artistes confirmats a hores d'ara, amb els Búhos, amb Miqui Núñez, Saxeni, i també la guanyadora d'Eufòria d'aquesta edició, l'Aina Machuca. Però és que no només estaran ells, també tenim una sorpresa que aviat revelarem el nom d'un artista o un grup, no diré detalls, no donaré pistes, d'una persona més que estarà en aquestes festes de la Mercè. Això serà ben aviat, així que molt atent també a les xarxes dels 40 i els 40.cat. Això sí, guardeu el calendari. 25 de setembre, a la platja del Bogatell, accés lliure i gratuït, les festes de la Mercè tornen amb els 40 Pop la Mercè. Això no us ho perdeu. Ja no anem la tabarra perquè...

un dels èxits d'aquest estiu. Anna Mena, Lola Índigo, aquesta dupla que funciona de meravella. Aquestes dues publicant això que es diu Petitoa. Aquesta hora, mira, 1:33. De seguida et convidarem a un lloc per refrescar-te, a un lloc fantàstic també de Catalunya. I a més, prepareu-vos que de seguida et donem tots els detalls del que passarà avui a Salou. Que avui per fi arriba la gira als 40 Summer Life a Catalunya i de seguida t'expliquem a on i a quina hora i quins artistes.

0: podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Fate.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els 40...

el Juanma i Omar Montes inaugura nova hora als 42 i 4 minuts de la tarda a la teva ràdio líder a tot el país amb històries tan potents com aquest Ayer la vi, una revisió d'una cançó mítica del Juan Magán, eh? Així comencem una nova hora preparats de seguida amb el Nil Moliner però també Shawn Mendes o una de les nostres cançons favorites de l'estiu a Catalunya. Si vols, aquesta setmana dinem junts. I a més, amb temacles com aquest del Teddy Swims. Ja ho sabeu que avui, per cert, els 40 Summer Life, eh? Arriba a Salou. Prepareu-vos que hi ha festassa preparada. I després us parlo també de Marc Cubelles. Estarem també a la gira amb el Summer Life. Ara...

cançó de la setmana. Això que es diu El Ventilador, una de les nostres favorites de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Una altra cançó més per acompanyar-vos en aquests dies de calor. Preparant-nos també per a aquesta setmana forta de calor, eh? Per cert, Buos, artista confirmat per les festes de la Mercè, als 40 Poble Mercè. Tornem a la platja del Bogatell el 25 de setembre a les 8 de la tarda. A la platja del Bogatell seran els Buos, però també Miqui Núñez, Saxeni i l'Aina Machuca. I també una sorpresa final més.

0: si arribes a la ràdio, que sàpigues que escoltes els 40, que aquí estan tots els èxits i que avui tenim gira. Els 40 Summer Life arriba a Salou. I a més amb una d'aquestes artistes que arriba ara, que estarà a l'escenari al Passeig Jaume I a partir de les 10 de la nit a Salou.
1: Els 40.
0: Ella és la Vico amb nova cançó.

Això era un hit, eh? Quin tamacle que es va marcar Nelly Furtado. Ara fa uns anyets, eh? El temps passa volant. Aquest Say You're Right, una de les que em venia d'agut recuperar aquesta hora. Bon profit, eh? Tots els que esteu dinant ara amb la ràdio de fons. Som als 40 i tot això és el que t'espera en un moment a la número 1.

Els 40, tots els èxits. Els 40.cat. Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.

0: és escoltar aquesta cançó i que ens posi un somriure a la cara. Aquí estava Shakira, Burna Boy, una història que ha estat diverses setmanes número als 40. Aquest Die Die continua acompanyant-vos en aquesta hora de dinar, cap a les 3 de la tarda. Som als 40, tots els èxits. Allà on estiguis escoltant la ràdio, ets benvingut i benvinguda. Als 40!
1: Esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
2: ¿Y lo del sorteo?
1: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Lala Lovio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Alexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Costa Cálida Región de Murcia. Felicidad de la buena. Barcelona, 93.9.
4: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
5: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: El ventilador a tope y tú sin dormir.
9: ¡Qué calor!
8: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
10: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
11: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
13: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Que és

És l'èxit més popular al nostre país aquesta setmana. Lidera la llista dels 40 des del dissabte. Ella, Lola Índigo i Lucho RK. Això es diu el bachatón de la L. El domini de Lola Índigo és increïble. Ja porta uns quants números 1. Lucho RK, per cert, és el seu primer lideratge a la llista dels 40. La Lola Índigo, que per cert també que cap de setmana va estar per Barcelona, va tenir un petit ensurt, però ja està recuperada, eh? Aquesta hora, 3 i 4 de la tarda. Som als 40, preparant la nova hora a la teva ràdio, la número 1. Ara a Mariana Grande. Pels que diguin que el mercat musical a l'estiu es satura, no és veritat. Aquí Ariana Grande presenta nova cançó i nou treball. Jo sóc Adrià Soler. Què tal? Com estàs? Som els 40.

Això és un dels hits que trobes a l'últim treball del Ginestar, aquest Mua Mua Mua, una de les boníssimes de l'última fornada de música d'aquest parell. Ginestar, com sempre, és una plaer posar-los aquí a la ràdio. Som als 43 i 20 de la tarda, preparats a manament al seu Madrid City, també Madonna i Sabrina Carpenter, però abans el tema indiscutible d'aquests dies de calor. Arriba per aquí Quevedo i Elvis Crespo. Aquesta unió, aquesta dupla que es presenta amb un dels tamars

està el Manuel Turizo, un dels que sempre, sempre ens acompanya als dies de calor. Per cert, preparem-nos, que encara no ens hem oblidat de l'última onada de calor i aquesta setmana em prepara una de forta, o sigui que molta precaució també en aquests dies de cops de calor. 3:33 de la tarda. Recordeu que avui estarem a Salou, als 40 Summer Live. Avui s'està bé, eh? Avui estarem molt bé a Salou amb Álvaro de Luna i molts més artistes. Avui a Salou i demà a Cubelles, la gira als 40 Summer Live, també amb el Sergi Sánchez i també el David Álvarez, que estaran per allà fent una mica de presentació de gresca.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els40.cat. Posem els èxits. Els 40.

0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Els40.cat, el web dels 40 en català.

0: És Ayer la Vila, Unió d'Omar Montes i Juan Magán, amb la que comencem aquesta tarda d'aquest dilluns 27 de juliol. I per cert, que avui als 40 Summer Live passarà per Salou a partir de les 10 de la nit amb grans artistes com l'Álvaro de Luna, la Leire Martínez, els Marlon o la Vico, entre moltíssims més. Així que jo de tu no m'ho perdria i aniria a cantar i a ballar a tope amb a Salou i a Cubelles demà, eh?
1: Els 40. Pau Garcia.
0: I espero que estiguis més que bé, perquè començarem la setmana de la millor manera possible amb tots els èxits, com Maníaca, La Perla, Houdini o abans Fever Dream. Bona tarda.

Tindran. Ja avui és dilluns, potser el dia més complicat de tota la setmana, però es fa més tranquil després d'un diumenge sense drama. Així és allà aquest temacle que cantaven els Amics de les Arts aquí als 40. I ara arriben els Reis de la Batxeta amb els seus dardos. I sobretot, si t'han tirat algun dardo, doncs una bona manera d'oblidar-lo és escoltant grans èxits com els que venen a continuació aquí als 40.

Així sonava aquesta dedicatòria d'amor. És el Petito, Adelana Mena i la Lola Índigo, que passava per la ràdio dels Eses quan queden 3 minuts per 4:45. I en res, molts més èxits, com l'Álvaro Luna, que avui estarà a Salou a les 10 de la nit, però abans un artista que porta més de 10 anys sense treure cap disc, que és la Rihanna amb el seu The Monster.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Una ràdio. Tots els èxits. Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Dai Dai de la Shakira i el Bernabéu sonant des de la tercera posició de la llista més important de tot el país. I és que fins dissabte regnava la llista, però els hi van arrebatar. Qui? Doncs a partir de les 5 ho descobrim. També passaran Morat, Teddy Swims o el Joe amb el seu End of Beginning. Tot això i més aquí, als 40. Abans, tanquem aquesta hora de les 4 amb Jennifer López i el seu On the Floor. Són aquí, als 40.
1: Als 40. Pau García.

0: tiene un melón de Aldi en verano es lo mejor.
1: No lo comparto.
0: ¿Lo que he dicho?
1: No, el melón. Esta semana el melón a 0,79 el kilo.
0: Y el tomate en rama a 1,35 el kilo. Últimos días para ganar el viaje de tu vida y más premios increíbles en la app. Más info en aldi.es. Aldi.
1: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
2: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Lala Lopio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Adexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Colabora Extart FP, formación profesional conectada con la empresa. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9.
3: El ventilador a tope y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
5: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Tú toma, mira y ningú ve.
8: Gaudeix del Festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Lala Love You, Joan Dausà, Laxan Busto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost.
9: I tu bailando.
8: Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
10: Casa teva, la teva llar, on fas la teva vida. Tu tens un espai i a Catalònia Ceràmic tenim mil idees per compartir amb tu. Catalònia Ceràmic és líder en materials per a la construcció.
11: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Wong BCN.
11: Els 40.cat, el web dels 40 en català.

és el batxatón de la L, de la granadina Lola Índigo i el canari Luis RK regnant la llista del 40 número per primer cop. Així comencem una nova hora d'èxits aquí als 40. Espero que estiguis més que bé, perquè en res passen per aquí el Morat, el Dijou, amb el seu End of Beginning, o també una de les cançons d'aquest estiu, La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. I recordeu que avui Salou estarà ple de gent amb els 40 Summer Live. En res, per aquí també passarà la Vico i segur que ens canta el seu tiramisú. Però abans arriba el Teddy Swims des de la posició número 26 amb això que es diu Mr. Know It All. Va, bona tarda, què tal?

0: I és que és un essencial d'aquest estiu, eh? És el ventilador de Banda Neon, Buos i Mont DJ a la producció d'aquest tema. Clar, és un essencial perquè, home, es refresca, però és que també, la veritat és que és un essencial musicalment parlant aquí als 40. I ara arriba la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. També és un essencial d'aquest estiu i ja ha estat 3 cops en el podi de la llista més important de tot el país.
1: Als 40... Pau García.
0: I ara és per aquí, Soman You Love o també Obsession del Samurai J i la Nayara. Ella...

És el tiramisú de la Vico, una cançó que jo crec que no fallarà. Els 40 Summer Live avui a Salou, a les 10 de la nit. Meravella de cançó. I amb ella no estarà sola, perquè estarà l'Àlvaro de Luna, la Leire Martínez, el Marlon de Pol, la Laura Tuduri, la Daniela Blasco, el Piquete i moltíssims més. Així que no t'ho perdis.

I sabeu d'aquells plans que agraden a tothom, aquells en què no hi ha debat, on no hi ha excuses? Això és PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència, perquè sortegem entrades per PortAventura World entre tots els oients. Truca ara al 933-344-1413. Repeteixo, 933-344-1413. I qui truqui més ràpid s'emporta les entrades. El pla perfecte existeix i pot ser el teu. PortAventura World, on tothom s'hi posa.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40. Tots els èxits.

0: Dràcula de Jenny Tame Impala, des d'Austràlia, cantant aquest temacle meravellós. Es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i, la veritat, és una cançó que em sembla perfectament per acomiadar-me. Això sí, els èxits segueixen amb el José Vicenç. Punxarà, doncs, Ayer la vi por un pendejo no se llora o As it was, així que jo de tu no desconnectaria.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: Jo torno demà molt més. Ara, la Britney Spears, amb el seu Oops, I Did It Again. Ens tornem a escoltar des de les 4 i fins a les 6 de la tarda demà, que ja serà dimarts. Adéu-siau, que vagi bé.

0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Tant si ets d'Stories o de Reels,
1: o només dels que t'afaneixen,
0: segueix-nos a Instagram. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

als 40. Els 40, tots els èxits. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Els 40. Tots els èxits, tot l'estiu.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.